Com tots els dimarts de cada mes, els segons i els quarts dimarts, tenim a OxyCat, Trames Subterrànies. Amb aquest programa parlem de col·lectius, de música underground, també de l'agricultura, per exemple. Avui tenim una persona molt, molt especial en molts, molts coneixements diferents, sobretot amb la música electrònica, la producció...

Ara mateix estem parlant en català i farem uns petits intervals amb el francès, potser l'occità i una mica d'anglès.

I ara posarem una petita peça que ens ha portat el nostre convidat. Dominic Julien.